0: one sky, one beer. Y lo tenemos todo en nuestro club de lectura de los viernes de este verano. El Bourbon, creo que era, Lluís Ferrer. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿He acertado?
2: Sí, correcta.
0: Venga, el Scotch, Maite, Ferrer.
3: Malana adjudicata yo, no sé molt bé per què.
0: Venga, y la birra, Íñigo, Franco, Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas.
0: Estamos todos y estamos con ganas de leer, lo estamos haciendo mucho este verano y nos habéis dejado ya, pues en semanas anteriores, unas cuantas propuestas muy interesantes, pero vamos a seguir hoy con producto local. Hoy va de kilómetro cero la cosa, ¿no? Hoy, autores de aquí.
2: Sí, 0-0-0, kilómetros 0-0. Començarà la Maite, que té ànsia. La Maite està ansiosa, la Maite ha frisa. No, perquè no la deixen començar mai.
0: És més, i de hecho le toca. Le toca,
2: perquè ha frisa. Està ansiosa per parlar d'Antoni Montserrat. Ah, que sí.
3: No? Jo vaig a parlar perquè en aquesta illa tan pobra hi ha dos Lluís Ferrer.
2: Ai, ara parlaràs bo.
3: Clar, i jo parlaré d'en Joan Lluís Ferrer, que és el Lluís Ferrer bo.
0: Pues mira, sorpresa, la primera ja...
2: Pues morros, la primera pues morros. Traga.
0: La primera, así, vale. Has elegido, tu autor local és Joan Ferrer, compañero de Diario de Ibiza y que ha escrito mucho pues, sobre la masificación, sobre los yates, sobre las aberraciones que se cometen aquí.
3: Sí, si haguéssim de dir a quin gènere l'hem d'ubicar, jo no diria que els assaigs, és directament terror, literatura de terror. Però en Joan Lluís hi ha que llegir-lo perquè explica el que ens està passant i ho explica molt bé. I a més ho documenta perfectament.
0: I a més lo ha explicat i ha sido un poco visionario, lo ha ido explicando antes y se le ha escuchado poco.
3: Exactament, sí senyor. Això sí que és una gran veritat. En Joan Lluís ens anava dient què estava passant i moltes vegades no l'hem escoltat, però ho hem dit que estava exagerant i al final ens està demostrant que tenia raó. En Joan Lluís hi ha que llegir-lo sempre, però... Ibiza masificada, Ibiza la destrucció del paraíso, les dues editades per Balafi Postals, i Ses Salines, l'orgull d'un poble, editada per l'Institut d'Estudis Eivissencs, són lectures absolutament imprescindibles per entendre a com és que Silla està com està ara a finals de juliol, el que patim aquí, el que hem de seguir patint...
0: Ja queda menys,
3: però encara tenim tot un llarg mes d'agost per endavant, però és una manera d'entendre... I dins de que jo dic que això podria ser literatura de terror, sempre hi ha un marge de maniobra. El que és, per exemple, Ses Salines, orgull d'un poble, el que ens demostra és que en mobilització ciutadana, en consciència d'on vivim, sent realistes i no deixant que se n'ocupin altres que a voltes tenen interessos espuris, a Eivissa encara es poden fer coses. A Eivissa i Formentera... Potser ja han passat el punt de no retorn, però encara podríem salvar els mobles, almenys perquè nosaltres vivim aquí.
0: Hay un halo de esperanza.
3: Sí,
0: vida, no?
3: És un filet molt petit, però precisament en lectures així, que tal vegada no són el més relaxant per una tarda de platja per llegir, però...
0: No, de hecho, probablement acabes de mala leche, llegint-ho en la playa.
3: Però si acabes de mala llet i això serveix perquè t'impliquis, perquè prenguis decisions i perquè vagis cap on anem i cap on no hem de seguir correguent sense fre, perquè al final mos precipitarem.
2: Està ben decidit.
3: A l'abisme, trob que en Joan Lluís Ferrer és un autor necessari i bé, esperant a veure amb què mos ha de sorprendre properament, però sempre està bé tornar a llegir aquestes obres que ja té publicades.
0: Bueno, ahora me voy a ir con Íñigo, el jefe se queda para el final.
1: Bueno, quería decir de los libros que trae Maite que yo no sé si estamos a tiempo, ¿eh? Yo soy el que menos puede opinar aquí porque
0: si estamos a tiempo ya el tiempo de descuento.
1: Sí, o sea, quiero decir, y por lo que veo, que soy el que menos puede opinar porque vengo todos los meses del año, pero no paso toda la vida ni aquí ni en Formentera, pero sí que paso ahora mismo pues más o menos unos 10 días cada mes en Formentera y o sea, vengo los meses de verano en Ibiza y yo ya no sé si estamos a tiempo, de remontar esto. O sea,
2: Yo no ho veig. Però una cosa que apuntaves tu, Víctor,
0: no?
2: I una cosa que tu apuntaves, Víctor, i bueno, que ho doy a tots dos, és que t'emprenyes, és que, de fet, si t'emprenyes és perquè tens consciència, bona senyal. Si t'emprenyes llegint en Joan Lluís Ferrer, és bona senyal.
0: És que objectiu aconseguit, almenys.
2: Llavors hi ha que fer alguna cosa al respecte, clar, està clar.
0: Bueno, tenemos el primero. Venga, Joan Lluís Ferrer. Y decía que Íñigo, te toca, que nos
1: me
0: traes.
1: Me toca. Pues yo traigo Y un día. Yo ya sabéis que yo siempre para mis viñetas. Uh-huh. Y entonces traigo Y un día, que es una novela gráfica, que los autores son Vicent Ferrer, Carles Torre, a partir de la documentación de Antoni Ferrer, y el dibujo es de Víctor Escandel. Y habla de un penal que hubo en Formentera. Uh-huh. Después de...
0: Hablamos en su día con los autores de este libro, que hacía falta.
1: Que hacía falta, que hacía falta, ¿no? 1940, y bueno, ya digo que yo pues vengo por Formentera, ya empiezo a ser un poco balear y empiezo a sentir, tengo un trocito
3: pitius, de... Pitius, tú eres pitius.
1: Pitius.
2: Sentiment balear. Sentiment balear. No sé què deu ser, però bueno, sí.
1: Oye, que ya lo dice Antoni Font, ¿eh? Todas especiales. Entonces, bueno, que dice que llegó a albergar. Bueno, el cómic es flipante, ¿no? Lo que cuenta, como lo cuenta además. Y llegó a albergar el penal de Formentera 1.500 presos en algún momento. O sea que tú ahora mismo ves en el año 2026 Formentera en invierno, que seremos más o menos hablando con Vicent Ferrer, pues calculamos que unos 6.000, 7.000, ¿no? Imagina en el año 1940 cuánta gente habría en Formentera y 1.500 presos allí metidos. O sea, es alucinante, es absolutamente alucinante.
0: Pues es alucinante, además, cómo ha pasado desapercibido para la historia, que en el resto del país pues se tiene muy poco conocimiento de que lo que teníamos aquí tan cerquita en Formentera, pues era prácticamente un campo de concentración, que cuando nos hablan de los nazis nos echamos las manos a la cabeza, pero es que era muy similar.
2: Però algun moment, era un camp de concentració, però no en temps de guerra. Estan parlant de 1940, amb endavant una vegada acabada la guerra civil.
0: De repressió.
2: O sigui, estan parlant d'un camp de concentració una vegada acabada la guerra, no com la Segona Guerra Mundial, que va venir un alliberament antes de que acabés. Ojo, eh?
1: Ojo, ojo, i mucho. Important. Ojo y mucho ojo. El cómic, pues nada, eso cuenta la historia del penal. Y bueno, yo en digamos el guión no me meto porque hay historiadores y escritores a tutiplén, tres en este caso.
0: Ha habido trabajo.
1: Mucho curro, con lo cual pues vamos, es alucinante. Pero sí voy a hablar del trabajo de Víctor Escandel, que bueno, me parece prodigioso. O sea, me parece un curro increíble lo que ha hecho para dotar de imágenes a ese cómic.
0: A mi nivel de detalle, de realismo, además.
1: Bueno, heredero directo de Breccia, que un autor uruguayo...
2: Alberto Breccia.
1: Que ha trascendido, ¿no? Es uno de los grandes popes, de los grandes autores de toda la historia. Y bueno, heredero, ya digo, directo de ese estilo. Y me parece, bueno, un prodigio cómo ha narrado el cómic Víctor, ¿no? Yo, además, estuve charlando con él y me contó un poco el proceso de cómo lo había hecho. Y dije, bueno, o sea, es de chapó. Y además, pues bueno, el libro como objeto es un regalazo. Es un libro.
0: Una joyita.
1: Es gros, grande. O sea, es una cosa muy regalable que a cualquiera que le interese un poquito, pues la historia de Formentera y de lo que sucedió aquí, no solo de Formentera, sino de lo que sucedió en este país, pues eso, a partir de que se acaba la guerra civil y unos tienen pues mucho poder y mucha influencia, pues es un regalazo,
0: claro,
1: tremendo.
0: Sí. Librazo. Venga, ahí te toca, Lluís, contigo nos despedimos. Tu autor local, no vale escogerse a uno mismo, ¿eh?
2: Només apuntar una cosa, que és que en Víctor Escandell es fill en Joan Escandell, que és un dels meus il·lustradors habituals, uh-huh. I en Víctor té esa capacitat, sí, aquest llibre està dibuixat amb aquest estil determinat, tipus Alberto Breccia, així fosc, amb aquelles cares tristes llargues, però ojo, perquè és que la tècnica d'en Víctor, la tècnica que té en Víctor en qualsevol tipus de dibuix, en el que siga, ja sigui amb aquarel·la, amb puntuació, amb plomilla, amb tinta digital, el que siga, té una tècnica prodigiosa.
1: Sí, és un prodigi,
2: pot dibuixar. Jo crec que ell el que ha fet ha estat encertar en l'estil que li calia en aquesta obra en concret.
3: I no ho he comentat, però en Víctor va arribar a fer-se una maqueta descans, sí, sí, sí, de concentració, per tenir perfectament ubicada la distribució, ah, i moure els personatges sense que hi hagués alguna discrepància i de més, que nosaltres vàrem veure l'exposició que hi havia, sí, a Madrid, Madrid, quan encara era un projecte, i efectivament hi ha una maqueta a escala,
0: tot està,
3: sí,
0: cuidado,
3: sí, perfectament delimitat, i és un treball encomiable el que ha fet, sí, per poder-ho documentar de la manera més exacta i més precisa possible.
2: Sí, sí, un gran treball d'en Víctor. Molt bé, bueno, i us porna en Elena Tur, autora de Sant Eulari, viu a Mallorca, viu a Palma, perquè ella és professora, era professora allà, va demanar una excedència fa uns anys per poder-se dedicar professionalment a això, i l'Elena Tur, bé, ha escrit de llibres com Tras el corazón de Jane, o Mala sangre, o La playa del carbón. De fet, Tras el corazón de Jane és un encàrrec de l'editorial de Plaza i Janés, passa que publica habitualment, perquè ella és austenita, ella és austenita, que és especialista en tota l'obra de Jane Austen, i fa conferències i clubs de lectura i aquestes coses. Abans de saltar en el panorama nacional amb Mala sangre, ja havia publicat 5 novel·les romàntiques amb el pseudònim de Jane Keltner, amb molt d'èxit. Hi va haver una que la van premiar una revista masculina, no sé què, bueno, total, molt, molt bé, o sigui, ja apuntava moltes maneres. D'aquí que a l'editorial li donés l'oportunitat de publicar Mala sangre, que
0: bueno,
2: unes...
0: y un poco entre comillas de salir del armario, ya, ¿no? ya de firmar con su nombre, bueno, de decir, ojo que aquí estoy yo y de qué manera.
2: Exacte, perquè Mala sangre va ser una producció en tota regla, en un llibre en tapa dura de no sé quants decenes de pàgines, que porta una vea daurada bordada a l'interior. Bueno, és una joieta. Va tenir sa mala sort de que va sortir quan es Covid. I el bo és que d'una tirada inicial de 20.000 exemplars, ojo, cuidao, d'una debutant, entre cometes, de 20.000 exemplars a Plaza i Janés, en una setmana i poc que va començar el tancament i que no es podien enlloc i no podien fer res, ja havia venut quasi la meitat de la primera edició.
0: No, vull dir, no, no, a leer en la pandèmia.
2: No, és que llavors no podien anar a comprar el llibre, però vull dir que quan es podia anar físicament, pues, bueno, res, en un parell de setmanes que va exaurir la meitat. Se n'han fet guions d'aquesta pel·lícula, ella va vendre els drets, se n'han fet guions i se'n farà una pel·li. Se'n farà una pel·lícula, que li han canviat l'ubicació, perquè originalment era Castella i Lleó, però li han mogut a Galícia, però vaja, tardarà, però la pel·li la faran segur.
0: Lo tendremos ahí en format audiovisual.
2: I jo un dia, una cosa que li preguntes, és que és molt simpàtica en Elena, i una cosa que ella té és que escriu sempre, i ella té una quantitat de material acumulat no publicat, que és increïble, però de tots els gèneres, de terror, de ciència-ficció, romàntic, de lo que siga, i li dius, Elena, però quant de material pots tenir dins? Diu, acabades. Sí, acabades, pues una vintena. Acabades.
0: Que no podria estar,
2: o sigui, de lo començat, entenc.
0: Cada mes i tenemos para un par de añitos.
2: En fi, bé, i la recomanació per aquesta setmana és la darrera que ha tret, que és El caso de la mujer del estanque, que és un cozy crime, que li diuen ara un cozy crime, que és el que feien en Agatha Christie de tota la vida.
0: Sí.
2: I bé, que és un cozy crime que està ambientat a Biscaya el 1897, i és una obra que entrellaça la intriga criminal amb els romans, bé, exposant els secrets ocults d'una petita comunitat de segle XIX, de sa filla d'Ochandiano, que és inventada, no és real, no busqueu el poble Ochandiano per ella, perquè està inventat. I els protagonistes en Gabriel Juarbe, que és un guàrdia civil foraster, bueno, que arriben al poble en el pitjor moment, i que es va obligat a liderar la investigació criminal damunt la pressió de l'alcalde Bildu, perquè la víctima és la seva esposa, i bé, Sergiano és un dels pilars fonamentals del misteri i del seu toc còmic i costumbrista d'aquesta novel·la, perquè a diferència dels detectius implacables d'aquells que hi ha de gènere negre tradicional, en Juarbe està moldejat en sus còdics més amables de cozy crime.
0: Y esto es el punto de partida, y hasta aquí podemos leer, porque hay mucho secreto que desvelar precisamente en ese libro. Pues de autores locales ha ido hoy la cosa, y tenemos las elecciones de nuestro nuestro club de lectura. Joan Lluís Ferrer, libros que nos van a hacer reflexionar sobre el estado y el futuro de la isla. Elena Tur, como una de nuestras escritoras que ha saltado ya al panorama nacional y con mucho éxito. Y ese cómic, El penal de Formentera, de Vicent Ferrer, Carlos Torres y Víctor Escandel. Tres buenas propuestas que sumamos a la lista de deberes para disfrutar este verano, siempre con un libro entre las manos. Y volvemos a hacerlo de nuevo el viernes que viene, aquí con Lluís Ferrer, con Maite Ferrer y con Íñigo Franco Benito. Buena semanita y el viernes que viene os esperamos con más libros.
2: Va, si bé, estic amb Lluís Ferrer dolent. Jo som el Lluís Ferrer, s'altres en Lluís Ferrer.